0: At all.
1: 22 minuts de les 8, som de Benura, Belishma, 5 anys m'ha de viure.
2: Gola la daul, senza rechette, sales propellers, mocco mio ciao, io vai per giau, in castillo, clavau, le gine son frendes, catide mi prendes, tutte le.